0: expertos, empresas e instituciones, ponencias y debates. Este jueves 15 de octubre, cuarta edición del Foro Conversa Turismo y Sostenibilidad. ¿Esto te interesa? No te lo puedes perder. Pide tu invitación enviando un correo electrónico a radiomenorca@radiomenorca.com con el patrocinio de la Fundación del Fomento del Turismo de Menorca, Grupo Meliá, CaixaBank, Mare Terra, Fi Group by EPSA, Vestige Hotels, Fortaleza de la Mola y Autoridad Portuaria de Baleares.
1: En vez sabemos que el descanso es vital para tu bienestar. Aprovechate de nuestros descuentos en colchones, bases, almohadas y ropa de cama. Encuentra tu tienda más cercana en beds.es.
2: Dedicatòria, amb Bep Portella.
3: Hola, bon dia, bona hora, bona gent. Ben trobats. Jo, que som del Madrid, del Real Madrid, però mai no seré anti-Barça. No entendré mai que les persones no puguin ser civilitzades, que no puguem ser civilitzades. És cert que tots podem perdre els nervis qualque vegada, més d'una, i sortir d'esbotador. Però són moments puntuals de tensió. Per això no puc entendre que uns grups d'ultradetrans que havien anat a celebrar el denominat Dia de la Hispanitat veient-se desfilada militar a Madrid i enlairant banderes de la muy gloriosa España Nacional sindicalista que tan mal va fer, acabessin sa festa cercant barà amb els acampats a sa Porta del Sol, que reclamen solucions per sa crisi de l'habitatge. Segurament entre els agressors n'hi havia més d'un afectat per falta de casa, però sa febre fa perdre el món de vista. Quan creien que estava superada sa història negra de l'Espanya antiga, falangista, franquista, feixista, quan creiem que sa societat avançava per la senda de sa democràcia, per el respecte i sa tolerància, veiem com esclata i creix aquesta nova onada. És cert que molta culpa la tenen els partits grans, grans i petits, del sistema, que han aconseguit que l'acció política estigui tan desprestigiada avui. És cert que ella ha posat tota l'energia per aconseguir-ho molt de mitjans de comunicació sensacionalistes o partidistes, o també s'ha facilitat per fer córrer mentides per les xarxes socials. És cert que no són aliens a aquesta situació, ni a la justícia, ni al món financer. Entre tots, s'ha creat un monstre que creix en un món on s'alimenta la desconfiança en el futur. I no només a Espanya, a tota Europa i Amèrica, com fa 100 anys. Esperem que al final d'aquest procés històric no sigui aquell, sinó que s'imposi el seny per resoldre els grans problemes socials i econòmics reals i presents. Qui són aquests grans problemes? Segur que tots tenim una llarga llista. Podríem parlar de l'ordre d'importància de l'extrema desigualtat en el món i el manteniment de l'explotació de territoris que condenen a la pobresa i creen exèrcits de futurs desplaçats, de la crisi climàtica que posa en perill l'equilibri natural que hem conegut i l'accés en els recursos que permeten la continuïtat de la vida, de racisme i la xenofòbia que es preocupa d'identificar en el contrari entre els de la mateixa classe social per deixar els guardes poderosos de sempre, de la falta d'una política d'habitatge decidida que permeti unes cases a preu de lloguer social accessibles a la generalitat de la gent, de l'abús de les xarxes socials sense cap control en les quals es poden encendre amb gran facilitat focs arreu que després no es poden apagar, o del desenvolupament de la intel·ligència artificial en mans de persones com Trump i els seus amics i tant d'altres problemes importants. Són qüestions que no resoldran amb banderes al vent i crits, que sembla que és el camí que porta una part cada vegada més nombrosa de la nostra societat. Bon dia.
4: Ahorra haciendo la compra en los supermercados Vinipreu. Esta semana en nuestras fruterías, berenjena listada de Menorca por solo 99 céntimos el kilo, un 60% más barato. Y en la pescadería del centro comercial Vinipreu Menorca, lubina nacional, piezas de 400-600 gramos por solo 12,95 € el kilo, un 13% más barato. Vinipreu, cada día, qualitat i al millor preu.
5: Un dels millors productes de Can Nostre està hasta aquests dies a Maó. La Fira del Formatge Maó en Menorca torna a la plaça de s'Esplanada. Tres dies d'activitats gastronòmiques, culturals i lúdiques perquè tothom pugui gaudir del millor camp de Menorca. Producte local, mostra ramadera, tastos i molt més. Cinquena Fira del Formatge Maó en Menorca. Dies 16, 17 i 18 d'octubre a Maó. Organitza Ajuntament de Maó amb la col·laboració del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Protegida del Formatge Maó en Menorca i sa Cooperativa del Camp.
6: Són les 12 i 42 minuts.
7: Hoy por hoy, la crònica de l'actualitat.
6: Repassem l'actualitat de Menorca d'aquest dimecres 14 d'octubre amb Edu Zendan. Bon dia.
8: Bon dia, Lluís.
9: Hoy por hoy, Cadena SER.
6: El conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera, demana disculpes pel retard en l'obertura del nou centre educatiu d'Es Mercadal, al Col·legi Sa Fontassa, i assegura que el seu departament fa un seguiment minuciós de les obres.
8: Vera responia així a la socialista Verònica Llofriu, que en el ple del Parlament d'aquest dimarts criticava el retard d'un projecte que s'havia previst que estigués enllestit fa mesos i que ha obligat els alumnes a fer classe dintre de les aules prefabricades. Escoltam la diputada menorquina.
10: El que veiem és que van passant els mesos i els fills encara no hi són. Aquest setembre han hagut de començar el nou curs amb mòduls prefabricats. De fet, han passat els mes de setembre més calorós de la història de Menorca dins aquests mòduls prefabricats. Jo li agrairia que el seu interès fos genuí, vertader i acabin les obres quant abans i no sigui només per anar a fer la foto de rigor. Calor, per cert, també que hauran passat a resta d'estudiants i d'infants de les escoles que encara estan pendents de climatitzar, com per exemple l'escola Mestre Duran de l'O.
8: Vera demanava disculpes a la comunitat educativa del municipi menorquí pel retard i es comprometia a estrenar el centre com més aviat millor. El conseller recordava també que aquest projecte era una de la reivindicació històrica d'Es Mercadal i que, tot i que el govern del pacte va signar un conveni amb l'Ajuntament per construir la nova escola, aquest va expirar per falta d'execució.
11: La Conselleria d'Educació i Universitats està fent feina perquè els alumnes d'Es Mercadal puguin estrenar la nova escola el més aviat possible. Per això, vull demanar primer de tot disculpes a la comunitat educativa d'Es Mercadal i reiterar el compromís de la Conselleria per tenir enllestit aquest nou centre aviat. Estan fent un seguiment minuciós de l'evolució de l'obra i avui a hora baixa seré en Es Mercadal visitant aquest nou centre. De totes maneres, sap que el nou centre d'Es Mercadal era una reivindicació històrica? Per això l'any 2017 el senyor Marc va firmar un conveni en l'Ajuntament per la construcció de la nova escola. Sap què va passar amb aquest conveni? Que va quedar resolt l'any 2022 per falta d'execució.
8: Vera reunia el capvespre també amb els diferents directors dels centres de Menorca.
6: El Parlament Balear reclama al govern central la construcció d'una nova torre de control a l'aeroport de Menorca. El ple de la cambra va aprovar i per unanimitat una proposició no de llei presentada pel diputat d'Unides Podem, José María García, qui va advertir del mal estat de l'edifici en funcionament, recordem-ho, des de l'any 1968.
8: El diputat també va denunciar l'aparició de filtracions d'aigua que van obligar a protegir amb plàstics els sistemes elèctrics i electrònics. A més, va assenyalar que l'antiguitat de les instal·lacions condiciona la modernització dels equips i limita la visibilitat dels controladors. Segons va explicar, les deficiències dels sistemes poden provocar demores en els enlairaments i aterratges, falls del radar i altres incidències. La iniciativa va rebre el suport de tots els grups parlamentaris. La diputada socialista Verònica Llofriu va coincidir en la necessitat de substituir la torre obsoleta i va considerar que no és viable optar per una reforma o una rehabilitació de l'edifici. Per la seva banda, la diputada del PP, Salomé Cabrera, va advertir que una possible avaria podria obligar a interrompre el trànsit aeri de Menorca. Cabrera també va defensar que la construcció d'una nova torre no és un luxe, sinó una necessitat per garantir la seguretat i el funcionament de l'aeroport.
6: Més per Menorca demana el govern que entén per habitatge assequible, assegurant que els preus dels pisos a Menorca no estan a l'abast de les butxaques de tot el món.
8: La diputada Joana Gomila s'adreçava al conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, assegurant que els preus actuals de compra de fins a 5.000 euros per metre quadrat són impossibles pels residents de les illes.
12: Jo el que li demano és que me digui si habitatge assequible són 2.000, 3.000, 4.000 o 5.000 euros metre quadrat, no que em fa per ciutadans d'aquí. Perquè avui en dia trobar un habitatge assequible a Menorca, vaja, al nostre punt de vista, és impossible, no li vull dir, a Mallorca ni a Eivissa. Perquè només hi ha que vostè faci una volteta per exportar els immobiliaris de Menorca i li diré quins són els habitatges assequibles que vostès se'n vanaglorien, d'habitatges de plurifamiliars i d'habitatges per la gent d'aquí. Miri, una promoció a Ciutadella, 328.000 euros per un pis de dues habitacions i 66 metres quadrats.
8: Mateu, que no va donar cap xifra concreta, va defensar que la seva conselleria està impulsant habitatge assequible per lliurar als residents amb preus per davall del mercat, del preu de mercat. A més, va tornar a criticar la inacció dels anteriors governs d'esquerres, com la banca d'inversió també del govern central a Menorca.
13: Termina el segundo mandato de Pedro Sánchez y acaba el gobierno PSOE-Sumar sin haber realizado las inversiones que había anunciado en vivienda para Menorca. Casa 47 no ha llevado ninguna actuación en la isla con los suelos de defensa, de hacienda, de interior o activos del Banco Malo. Ni rastro de las 170 viviendas prometidas para destinarlas a alquiler asequible en Menorca. Y los 44 pisos en la calle Vasallo de Mahón, anunciado en 2022, siguen siendo un bello anuncio y un incumplimiento absoluto.
6: L'oficina de l'autònom de la Conselleria d'Empresa es desplaça aquesta setmana a Menorca per oferir atenció i assessorament itinerant als treballadors per compte propi i emprenedors de l'illa.
8: El servei recorre 4 municipis menorquins fins divendres 16 d'octubre. Aquesta oficina mòbil ofereix informació personalitzada sobre ajuts, tràmits administratius i la posada en marxa de projectes empresarials. La ruta va començar ahir dimarts a la plaça d'Esborn de Ciutadella i continua a la plaça d'Espanya de Ferreries. Demà dijous farà aturada a Sant Lluís per acabar el seu recorregut divendres a la plaça Esplanada de Maó. L'horari d'atenció al públic a totes les ubicacions serà de 9 del matí a 2 de la tarda i de 4 a 5 i mitja del capvespre. Magda Coma, responsable del vehicle que acull aquesta oficina mòbil, explica el que li demanen a la majoria d'autònoms que van a preguntar.
14: Demanen molt la problemàtica que hi ha a dia a dia, no? És a dir, com també dubtes, no? Que passarà, no? Que, per exemple, siga franquiciat, no? Que encara no ha arribat, quan arribarà, no? Que és que efectivament els de 85.000 euros en la resta de països de la Unió Europea estan exentos de declarar IVA i aquí encara no ha arribat. I haurien ja de posar-nos en marxa. I, bueno, sobretot dia a dia és autònom, no? I hi ha tràmits que a vegades pareix molt complicat i amb aquesta oficina se poden simplificar explicant un poquet els passos, no?
6: La Policia Nacional ha detingut a Moa 3 homes d'origen peruà, colombià i espanyol com a presumptes autors d'un delicte de tràfic de drogues després de ser descoberts en possessió de diverses substàncies estupefaents.
8: Els fets van tenir lloc a finals de la setmana passada quan els agents del grup operatiu de resposta van aturar un vehicle amb 3 ocupants a la intersecció de la Colarça de Port de Mont, la carretera de Fornells. L'actitud nerviosa dels ocupants davant la presència policial va dur els agents a inspeccionar el vehicle. Durant el registre, els policies van descobrir 2 compartiments ocults, un d'obertura metàl·lica situat al darrere de la ràdio, un altre al costat del volant, a l'interior, i van trobar diverses substàncies preparades en dosis individuals per distribuir-les i després ser venudes. En concret, els agents van intervenir 60 grams d'èxtasi en pastilles, 55 grams de cocaïna distribuïts en diversos embolcalls. També van localitzar 2.200 euros en efectiu repartits en bitllets de diferents valors. Els 3 homes detinguts ja han passat a disposició judicial.
6: Recordin, hi ha més informació a partir de les 2:15, a l'hora 14, també a radiomenorca.com.
15: Este es el anuncio del plan Renove de Hipermueble. Renueva tus muebles viejos porque los tienes viejos y lo sabes. Con hasta 500 euros de descuento, renueva sofá, colchón, pareja... No, pareja no, tampoco hacemos milagros. Lo que sí hacemos y gratis es llevártelo a casa, eso sí. Plan Renove de Hipermueble, ven a vernos en Avenida de la Industria 49 de La Llor.
16: El mejor mueble al mejor precio. En Hipermueble. Se acerca la temporada de puentes y eso significa que vienen días de más. Más días para viajar, más escapadas con Balearia, más planes. Reserva ya tu escapada a Península desde 9 euros. Balearia.
6: Temps d'esports avui per avui Menorca. Jordi Rivera, bon dia.
17: Hola, bon dia.
6: Qui tenim avui?
17: Doncs tenim a una de les noves incorporacions del bàsquet Menorca d'aquesta temporada. Es diu Marc Martí, jugada a la pivot, i està tenint una presència notable a la pista, 17 minuts 24 segons per partit, 6,3 punts de mitjana, 2,3 rebots. Marc, bon dia.
18: Bon dia.
17: Bueno, com està sent aquesta integració en aquest equip?
18: Pues la veritat que molt bé. La veritat que amb els companys que ens han tocat, molt content, perquè al final ha sigut molt fàcil la integració. També eren molts nous, i el bo dels que s'havien quedat, que eren l'Adams i el Pol, pues, ho han fet tot molt fàcil. Llavors ha sigut... Des del primer dia ja ens han ajudat moltíssim, i l'staff tècnic també, i el club, han estat molt pendents de nosaltres, i llavors és tot molt més fàcil.
17: L'equip... ha perdut els tres partits, però ha estat donant la cara sempre fins als darrers instants, i algun partit, com per exemple el primer, es va perdre d'un punt, i perquè una canasta que s'havia d'ençar a fallar, doncs va acabar entrant allò de fallar-se. Què li ha faltat a l'equip? D'acord que està molt mediatitzat per les baixes que hi ha al perímetre, però és només això és el que ha fallat o què li ha passat a l'equip que no ha pogut guanyar?
18: Bueno, quan tu tens un partit, per exemple, el partit primer tan ajustat, pues no esperes les baixes, perquè al final arribes al final amb opcions. I per uns petits detalls que podria haver fet millor...

0: baixar-te el rendiment una mica i pot ser que per allí perdis. Però bueno, hem jugat contra, jo considero, tres equipassos, Cantàbria, Alicante i València, i jo crec que l'equip està donant la cara, i ara que estem recuperant efectius, pues, jo crec que anirem a millor.
1: Tu ets un dels homes que es defensa allà a la pintura i tens un company que s'està sortint, almenys estadísticament, com és en Wildens Lebeque, que líder de taps, líder de rebots, tot un referent. Com està sent el fet de poder jugar amb aquest al tot?
0: Lo bo és que jugo amb ell. Lo bo és que jugo amb ell, que no el tinc que patir molt. Sort que els entrenaments també estic jugant poc de 5 i em toca defensar-lo poc, perquè sí, com el que dius, és una bèstia. Ja no és a tema d'estadístiques, sinó que et canvia molts tirs. Per exemple, l'altre dia a València, no sé si va fer pocs punts, però la quantitat de tirs que et canvia fa que els rivals fallin. Llavors, pots agafar el rebot i seguir. Però bueno, amb lo bo del Wildens és que és molt bon noi, que vol treballar, que molt humil, la veritat. A mi em va sorprendre que la humilitat que té de voler treballar, d'escoltar els més veteranos, i llavors això li farà créixer moltíssim.
1: I ja que parlem d'estadístiques, Wildens líder en rebots i en taps, i en Kyle Greeley com a líder en anotació. Però aquests dos jugadors, la temporada passada, estaven a segona federació. Què diu això? Què hem de llegir d'aquest fet de que dos homes que estaven en una categoria inferior estiguin liderant estadístiques enguany a la categoria de plata?
0: Jo crec que és l'essència de cada jugador, perquè el Kyle, si mires les últimes temporades, ha sigut el màxim anotador de cada temporada. O sigui, és un anotador nat. Llavors, sabíem que el Leb anotaria, però no amb tanta facilitat. Però si ja té aquella essència, no la perdrà aquí. I el Wildens, al final, el tema dels tals, el tema dels rebots, també l'ha perseguit tota la seva carrera, i aquí ho està demostrant que també ho pot fer. El que tu dius és que jo crec que a la segona FEB hi ha molt talent, també, i quan li dones l'oportunitat a aquests jugadors, t'ho demostren.
1: Abans parlàvem de les baixes, però una d'aquestes baixes ja no ho és. Finalment, aquesta passada nit, ha arribat a l'illa en Jerónimo Rubio de la Rosa. Què n'espereu?
0: Bueno, al final portàvem temps esperant-lo, perquè és una ajuda més a l'equip, i la veritat que ens proporcioni energia, que ens proporcioni també notació, ens ha de donar un plus als que ja estàvem, però ell també ara té que arribar i ficar-se al mateix nivell, perquè nosaltres portem un mes i mig de bon treball, i ell s'ha de ficar en aquest nivell. Llavors, jo crec que ens ajudarà moltíssim, i molt contents que estigui aquí ja.
1: Aquest dissabte hi ha un partit que és molt especial, perquè tots els derbis ho són, i a més amb la rivalitat que hi ha amb qualsevol equip mallorquí. Tu ja vas viure un partit a pretemporada, però ara diguem-ne que és en sèrio, i a més pot ser la primera victòria. Com s'està visquent, o s'està visquent de forma especial, aquesta prèvia del maig contra el Fibui?
0: Jo crec que s'està visquent d'una forma especial perquè volem la victòria. Estem treballant moltíssim amb els temes de les seues jugades, de tot el que els envolta amb ells, i ho estem preparant tot molt bé al detall. Llavors, jo crec que és especial perquè veiem que juguem a casa, que és molt important per nosaltres, i després un derbi, però que volem la primera victòria sí o sí.
2: Tinc curiositat per demanar-te, què és el que més te crida l'atenció de Menorca des que has arribat?
0: La tranquil·litat que es viu aquí. La veritat és que jo soc d'un poble molt petit de Lleida, llavors és tranquil·litat absoluta, i aquí ho estem visquent amb la meva parella, que està visquent aquí també amb mi. És el que diem, tranquil·litat. Te'n vas a una platja ara i és espectacular. El que em va dir el Zamo quan estàvem parlant, diu, això és un paradís, i la veritat és que és així. Estem molt contents, anem a passejar pel port, la tranquil·litat que et dona, i això és molt important per mi i per la meva parella.
1: I ja estàs dint de tota la gastronomia local, suposo que hauràs tastat ja formatge, sobrassada, flaons, a més, en què et quedes?

0: Buah, pues la sobrassada a mi m'encanta, però l'ensaïmada és el toc màgic. El que passa que n'hem de menjar poca perquè si no no darem el pes, però la veritat és que més al club quan arribes et dona com un petit paquet amb tot de productes típics d'aquí, i la veritat que el formatge primera setmana ja va marxar. Llavors, la sobrassada, encara estem allí amb la meva parella i està boníssim. M'han fet algunes torrades així amb sobrassada i formatge que dona aquell toc espectacular.
1: Bueno, tornem a parlar de bàsquet. Quin missatge li donaries a l'afició de cara a aquest partit de dissabte?
0: Bueno, que us necessitem, perquè al final, quan ells ens animen, donem aquell plus, o sigui, és com el sisè home. I la veritat que és un partit molt important per nosaltres, perquè com has dit abans, portem tres derrotes seguides, sí que competim, però al final volem aquella victòria. Jo crec que si Vintaufa està ple i a tope, serà molt més fàcil aconseguir-la.
1: Doncs esperem que així sigui, que es pugui cantar ja victòria, a més que sempre agrada amb aquest plus que sigui sobre un equip mallorquí.
2: Moltes gràcies, Marc, per haver-nos acompanyat en aquests minuts de ràdio i fins ben aviat.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Country Eye, tu tienda de confianza. De generación en generación, seguimos formando parte de los hogares de Menorca. Si estás pensando en cambiar tu sofá o tu colchón, ven a visitarnos. Calidad, confort y precios que sorprenden cuando vienes. Con asesoramiento cercano para encontrar lo que realmente necesitas. Country Eye, avui y sempre, amb tu.

0: Es la una, las 12 en Canarias.
1: El CIS amplía casi 12 puntos la ventaja del PSOE sobre el PP en el arranque de la precampaña. Sumar y Esquerra también suben, mientras que Podemos baja en plena pugna de la izquierda a 48 horas de que puedan inscribirse juntas para las elecciones.
0: Hora 14, en la SER. Con Javier Casal.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. El CIS le da un 34% de los votos al Partido Socialista, tres más que en el último barómetro, el de septiembre, cuando no se había tenido en cuenta la caída de los decretos de vivienda y de que Pedro Sánchez convocase las elecciones. Son 11,8 puntos de ventaja sobre el Partido Popular, que cae y cae bastante. Adrián del Pozo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Casal. El PP sacaría hoy 3,3 puntos menos que hace un mes, según el barómetro del CIS. Así, el PSOE aumentaría su ventaja con los de Feijóo y Sánchez le sacaría ya 11,8 puntos de ventaja. Con un 34% de los votos, los socialistas serían primera fuerza por delante del PP, que se llevaría un 22,2%, con Vox pisándole los talones. Según el CIS, los ultras, que crecen medio punto en un mes, se harían con el 17,1% de los votos. Sumar Frente Amplio obtendría un 6,1%, subiendo 4 décimas, Podemos un 3,1, bajando 6, y dos titulares más, Casal. El electorado de izquierda se empieza a movilizar y son más que hace un mes los votantes de PSOE y Sumar, que tienen claro que sí o sí van a ir a las urnas. Y el segundo titular: en plena resaca del desahucio de Mari Carmen, la vivienda se dispara como principal preocupación de los españoles. Uno de cada tres considera que es el problema más grave del país.
1: Es decir, según el CIS, Sumar y Esquerra salen reforzados, pero no así Podemos. Esto a 2 días, lo recuerdo, de que acabe el plazo para que la izquierda del PSOE, se ponga o no de acuerdo para ir de forma conjunta a las elecciones. Esta mañana Ada Colau ha dicho, es el último episodio, ha dicho estar dispuesta a renunciar a ser candidata del Frente Amplio si esto ayuda a llegar a un acuerdo con Podemos. Y sobre esto se acaba de pronunciar hace unos minutos el líder de Izquierda Unida, de Antonio Maillo.
3: Ada Colau lo que hace es un acto de claridad meridiana sobre la voluntad que tiene a construir un frente lo más amplio posible, o lo que es lo mismo, la más amplia alianza de fuerzas de izquierda en nuestro país, porque es el elemento determinante para seguir ganando nuestro país.
1: Quedan 2 días, el debate continúa. Hora 14, 1:02 p.m. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acaba de pedir a Pedro Sánchez que comparezca en la Diputación Permanente para dar explicaciones sobre la entrada de buques de guerra marroquíes en aguas españolas los días en los que se produjo la entrada masiva de migrantes en Ceuta.
4: Insisto en que Sánchez comparezca en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados para dar explicaciones, porque lo sucedido no es un escándalo más, es el abandono negligente e imperdonable de 80.000 españoles por parte de quien tenía la obligación de protegerlos.
1: Por lo que sea, a esta hora Feijóo no habla de pensiones. Y a esta hora también los Reyes se encuentran en Melilla, donde miles de personas les están recibiendo entre cánticos y aplausos. Ahí está Toñi Ramos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Melilla ha recibido a los Reyes con aplausos, con cánticos de Soy Español, No nos moverán o Que viva España, pero sobre todo con los gritos de Felipe, Felipe, Leticia, Leticia, que ha sido el momento en el que se ha desatado la histeria. Calurosa acogida la de los Reyes, que han estado más de media hora saludando al público, chocándole las manos, recogiendo obsequios que le han ofrecido, incluso haciéndose selfies y firmando autógrafos en las banderas de España que los melillenses portaban. Melillenses que llevan aquí desde las 4:30 de la madrugada para pillar un buen sitio para esto que consideran como un momento histórico para Melilla, un antes y un después.
1: Por cierto, que el Ejército de Tierra va a abrir una investigación a los legionarios que el pasado día del desfile militar por el día de la Constitución aparecieron en un vídeo vitoreando al agitador ultra Vito Quiles cuando este dijo la frase "a por los rojos". Se cree que puede haber incurrido en un delito grave. Y más cosas.
0: Hora 14. Las noticias de la una.
1: Javier Liébana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. A partir de este sábado, todas las llamadas de empresas comerciales con las que no tengamos contrato tendrán el prefijo 400. Forma parte del plan antiestafas telefónicas que aprobó el gobierno el año pasado y cuyos resultados ha presentado en un foro de 5 días. Sira Valdés.
7: El gobierno sigue intentando poner coto a las llamadas comerciales fraudulentas. A partir del próximo sábado, todas las llamadas de compañías que busquen captar nuevos clientes tendrán que utilizar el prefijo 400. Así lo ha señalado el ministro de Transformación Digital, Óscar López.
8: Ahora, cualquier español podrá identificar con facilidad una llamada comercial y podrá decidir si responde o no a ella. Y en el caso de recibir una llamada comercial sin prefijo 400, podremos reclamar ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones y denunciando ante la CNMC.
7: Desde que entró en vigor el plan antiestafas, hace año y medio los operadores de telecomunicaciones han bloqueado más de 400 millones de llamadas y más de 32 millones de mensajes de texto.
6: Y Bruselas se vuelve a plegar a las exigencias de Donald Trump y propone retrasar un año más las exigencias sobre emisiones de metano a los importadores de gas y petróleo. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo.
9: Será a partir de 2028 y no a partir de 2027 cuando se impongan las nuevas obligaciones o los nuevos requisitos mucho más estrictos sobre las emisiones de metano a los importadores de petróleo, gas y carbón. Una medida que le venían reclamando desde el sector, también desde algunos países del bloque, especialmente desde Francia, pero sobre todo presiones que venían de fuera, de Estados Unidos. Bruselas asegura que mantiene sus compromisos climáticos, pero que toma esta medida para evitar presiones adicionales sobre la seguridad del suministro en un contexto geopolítico convulso. La Comisión lo acaba de proponer formalmente. Lo hace además en la víspera de un importante Consejo Europeo. Y ahora serán los 27 y el Parlamento Europeo los que tengan que dar su visto bueno a esta propuesta.
1: Nos quedan los deportes. Sonia Luz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: Hola, Casal, buenas tardes. Atentos a la reunión del comité de competición que tiene que anunciar, entre otras cosas, la sanción a Vinicius y cuándo se reanuda el partido entre Rayo y Athletic Club. Antomeana, buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal, Sonia? Buenas tardes. Nos dicen que hasta bien entrada la tarde no tendremos resoluciones porque a esta hora el comité no está reunido. Ya han mirado algunos de los temas del día, pero van a retomar la reunión por la tarde. Por tanto, hasta bien entrado el día, posiblemente cerca de la jornada de Champions, no sabremos cuántos partidos le caen a Vinicius y cuándo se juega ese Rayo Athletic Club de Bilbao.
10: Gracias, Antón. Así que pendientes de si Vinicius se pierde o no el partido contra el Barça el día 25 en el Camp Nou, un partido que esta mañana ha sido declarado de alto riesgo. Hoy se completa la segunda jornada de Champions, juega el Real Madrid en Roma, también el Betis en casa contra el Oporto, los dos partidos a las 9, desde las 8 y media en Carrusel Deportivo con Dani Garrido.
1: Líbana, seguimos con el calor.
6: Sí, otro día más con temperaturas en torno a los 30 grados de máxima e incluso Casal superiores en algunos puntos del país. Para hoy, eso sí, en la zona sur de la Comunidad Valenciana y Murcia, se esperan algunas lluvias.
1: Pues con esto y más, regresamos a partir de las 2, la 1 en Canarias.
0: Hora 14, en la SER.
12: Escoltes Avui per Avui Menorca. D'aquest dimecres 14 d'octubre que hem començat escoltant música amb Dalia Lupo. Amb ella perquè és la seva música, la seva nova música. De fer covers a composar, a fer creacions pròpies gràcies a que les eines són més adients per poder fer-ho i perquè té coses per contar, com un single que s'acaba de publicar a Spotify i que du per títol Renace.
13: Emplo... temas de salsa, de afrocubano. Yo siempre he sido muy apasionada por sé que la sonoridad de esta música no es muy tradicional, porque claro, las tecnologías van avanzando y todo, pero en el fondo todo este tipo de música son músicas que tienen un origen bastante fuerte, tradicional, entonces el ritmo y todo
12: eso. També, la primera del programa hem estat escoltant el jugador Marc Martí del Menorca Bàsquet, una conversa que hem mantingut amb en Jordi Rivera.
14: Portàvem temps esperant-lo perquè és una ajuda més a l'equip, i la veritat és que ens proporcioni energia, que ens proporcioni també notació, ens ha de donar un plus als que...
12: Ryan Day, dels companys de l'equip. En definitiva, ara una pausa i seguim.
15: Llega a Balearia la Pet Week y lo celebramos con el primer Pet Talent Balearia. Graba las habilidades de tu mascota con nuestra banda sonora y súbelo a tus redes sociales mencionando a @BaleariaFerry. Participa y gana una escapada ferry más hotel con tu mascota. Tienes hasta el 20 de octubre para participar. Consulta condiciones en balearia.com. Balearia.
16: Menorca. Llega la gran feria del automóvil de Click Autos. Más de 10.000 coches de todas las marcas, seminuevos, kilómetro cero y de ocasión, con descuentos de hasta 7.500 euros los días 16, 17 y 18 de octubre en el Carrer de Esperó 23 en Mahó, de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Ven a la Feria del Automóvil de Click Autos.
17: Atenció! Divendres 16 d'octubre tenim una temptació difícil de rebutjar. Formatge de Mahó. Molt formatge. I Avui per Avui Menorca hi serà en directe, des de la Fira de Formatge de Mahó a la plaça Esplanada, a partir de les 12:20. Vine amb gana. Nosaltres posarem la ràdio. Descobrint el museu, un espai per conèixer els tresors de Menorca, la història d'una illa. Cada dia té proper a les activitats, el fons material, les noves exposicions i actes que es desenvolupen al Museu de Menorca. I recorda, també pots trobar tota la informació a www.museudemenorca.com.
12: Hi ha molta gent que escueix Menorca com a destí turístic perquè vol venir aquí. Sap que Menorca és un indret i on s'està bé. Però bé implica relaxació, tranquil·litat. Per què no? També ioga i, si m'apures, ioga al museu. Pues sí, el Museu de Menorca acull una proposta que combina la pràctica del ioga amb l'expressió artística en una experiència que suma benestar, introspecció i creativitat. N'Antonella Zorzi i na Charlotte Mowry se n'encarreguen de dur a terme aquesta activitat que, anem a recordar-ho, és aquest dissabte, a partir de les 8:30 del matí. Si t'hi vols apuntar, són 10 euros, estareu fins les 12:30 i no únicament fareu ioga, sinó que també prendreu contacte amb l'art del museu. Vos ho recomanem, però això sí, vos heu d'apuntar. És important que ho feu telefonant al museu o a través del web museudemenorca.com.
18: Multiòptiques presenta les noves lents progressives que s'adapten a tu. Dissenyades amb intel·ligència artificial i personalitzades segons la teva manera de mirar. Ara, amb 90 dies de garantia d'adaptació. Mo, només a Multiòptiques.
19: El nostre nou horari ininterromput és de 8:30 del matí a 8:30 de la tarda. Vos esperem a Mau, Ses Moreres 25, i a Ciutadella, Ses Voltes 31 i Plaça d'Espins 6.
20: El sofà todavía aguanta. ¿El dormitorio? Bueno, tampoco está tan mal. ¿El salón? Ya lo cambiaremos. ¿Y si te hacemos un 20% de descuento? Ah, eso ya es otra cosa. Del 13 al 17 de octubre, en Mobles de Yes, 20% de descuento en producto de exposición y 10% en producto bajo pedido. 5 días, 2 descuentos, muchas excusas. Mobles de Yes, pensad per viure.
21: Fer nets a casa, rentar sa roba, cuidar-te cada dia, tot compta a final de mes. Per això, a Sant Crispin, t'hem preparat una quinzena de grans ofertes en neteja de la llar i higiene personal. Detergents, suavitzants, rentavaixelles, xampús, gels i moltes ofertes més. Ah, i recorda, per cada compra superior a 20 euros, t'endús un val regal de 3 euros. Cooperativa Sant Crispin, el teu supermercat de sempre. En la mirada posada, en la gent d'aquí. En botigues, aló, i és millor.
22: Del 24 de setembre al 18 d'octubre arriba la 8a edició del Menorca Dog Fest. Documental, cinema i creació a diferents espais de l'illa. Tota la programació al menorcadogfest.com.
23: Becogalia sin IVA. Este jueves, viernes y sábado en Becogalia nos hemos vuelto locos.
24: ¡Qué suerte!
23: Becogalia, todo un mundo para tu hogar sin IVA.
25: ¿En serio?
23: Decoración, iluminación, ordenación, menaje, textil, baño, todo sin el IVA.
24: ¡Sí!
23: ¿Vas a perder? ¡Vaya IVA en Becogalia! Solamente esta semana, jueves, viernes y sábado. Becogalia, Sobetes 5, Polígono Industrial de Ciudadella. Sábado tarde abierto.
22: Aprofitant la fresca, tornen les jornades gastronòmiques de vedella vermea menorquina, del 9 al 11 i del 16 al 18 d'octubre. Dos caps de setmana per aixalar de la carn de raça autòctona amb receptes tradicionals i innovadores. Consulteu els menús a gastronomiamenorca.es i reserveu directament als restaurants. Organitza Associació de Ramaders de Vaca Menorca i Associació Menorquina de Cafeteries, Bars i Restaurants de Pime Menorca, amb el suport de la Fundació Foment del Turisme, el Consell Insular de Menorca i cofinançat per la Unió Europea.
26: En Neima y Country Eye sorteamos 4.000 euros en productos para tu hogar. Primer premio, 3.000 euros. Segundo premio, 1.000 euros. Por cada 500 euros de compra, una participación. Promoción del 12 de octubre al 31 de diciembre. Consulta las bases en nuestras tiendas Neima y Country Eye.
27: La nueva temporada de otoño llega a Jack & Jones. Verdes y marrones, tonos que combinan contigo y dan estilo a tus días de otoño. Ven a descubrir la nueva colección en Carré Nou 38 de Mahó. Este otoño, viste a tu manera. Jack & Jones, en Carré Nou 38 de Mahón.
28: Hoy por hoy, la información com mai l'havies escoltada.
12: Els espais que compartim cada dimecres amb l'Institut Menorquí d'Estudis. Avui volem fer referència a una obra literària, aquests llibres, aquesta edició que ens permet mirar d'apropar-nos a, en aquest cas,
2: no únicament un llibre, sinó també una conferència i presentació d'un llibre. Sota el títol Diversitat religiosa a Menorca i els seus reflexos jurídics, projecte de recerca finançat amb una ajuda a la investigació de l'IME, avui reiem amb la Catalina Pons Estel Tugores, que és autora i és professora titular laboral de Dret Civil de la UIB. Aquí saludem. Bon dia.
3: Hola, bon dia. Què tal?
2: Anem a posar-nos en situació per als nostres oients. Marquin en agenda 22 d'octubre, a partir de les 18:30 hores de la seu de l'IME, es fa aquesta conferència i presentació del llibre. El títol és molt suggerent. Diversitat religiosa a Menorca i els seus reflexos jurídics. Obre, jo crec que moltes qüestions d'interès, no?
3: Sí, mireu, nosaltres el que volíem era presentar una espècie de cartografia identificant quines eren les confessions religioses que estan implantades actualment a Menorca, veure quina és la seva presència real a dins la societat, també mirar una miqueta quina és l'actuació de les distintes administracions públiques en matèria de llibertat religiosa, veure quins són els convenis de cooperació que s'han establert en les distintes confessions i veure si realment aquest pluralisme religiós del que sempre s'està parlant, si és real o si és un desig que tots teníem. Però nosaltres ho hem intentat fer sempre sent rigorosos des del punt de vista jurídic, perquè tant el meu company Corto com jo són juristes, però ho han fet des d'una perspectiva que qualsevol ciutadà pugui agafar el llibre i pugui entendre perfectament tota la situació. És a dir, si volen veure què passa en l'assistència religiosa en els hospitals públics, en aquest cas a l'Hospital Mateu Orfila, què passa en l'accés en el mitjans de comunicació per part de les confessions religioses, en l'establiment de llocs de culte, amb el dret a poder tenir un enterrament conforme a les prescripcions religioses d'un. Tenim dret o no tenim dret a sol·licitar en els menjadors escolars públics que facin un menú adaptat a les prescripcions alimentàries de les confessions. Bé, aquest tipus de qüestions que solen sortir habitualment en els mitjans de comunicació social i que qualsevol ciutadà pot estar-hi més o menys interessat, veure quines possibles solucions jurídiques hi ha i a veure de quina manera l'administració pública a l'illa de Menorca està convivint en totes aquestes circumstàncies. Això era un poquet la pretensió que nosaltres teníem amb el llibre.
2: A dia d'avui, sobretot si mirem cap enrere en el temps, podem dir probablement que hi ha moltes més confessions religioses. També hem de dir que acumulem molt més anys d'experiència de convivència. No obstant, hi ha algunes qüestions en les que s'ha d'avançar, és a dir, hi ha treball pendent de resoldre per ser més equitatius o justos.
3: A veure, a dia d'avui hi ha aproximadament unes 84.000 persones que a Menorca segueixen significativament manifestant-se catòlics, vull dir, en major o menor grau, vull dir, des de gent que diguem que és un catolicisme social, d'anar a unes noces o una comunió tal, a gent que realment és molt creient. Per tant, el percentatge sé que ja són majoritàriament catòlic, però sí que és cert que a l'illa, per exemple, hi ha 2.500 evangèlics protestants, 4.500 persones que se confessen de religió islàmica, un 400 testimonis de Jehovà, diversos centenars de budistes, també diverses desenes de mormons, anglicans, que per una qüestió de presència històrica de l'illa segueix havent-hi desenes d'anglicans, hi ha comunitat Baha'i, hi ha ortodoxos romanesos, hi ha, encara que simbòlicament, però alguns jueus, hi ha com a 60 persones que pertanyen a l'Església de la Cienciologia. Per tant, vull dir, ara el mapa que tenim, diguem que és un mapa bastant ampli, no? I quin és, diguem, el gran repte? Crec que un dels reptes principals és donar resposta a les necessitats d'aquestes confessions. A vegades en coses tan simples com la comunitat musulmana reclamen tenir professors que puguin impartir l'ensenyament religiós a les aules. I a més, el Tribunal Superior de Justícia ha donat la raó a les famílies musulmanes que ho sol·liciten. Però que llavors tenim la millor dificultat en coses que no ens podríem plantejar, com és, per exemple, tenir professorat que tingui la formació i després el Consell d'Educació per poder impartir aquest ensenyament, no? Perquè, clar, són currículums perfectament arreglats i s'ha de fer tot en rigor, exactament igual que els professors de qualsevol altra matèria educativa, com pugui ser matemàtiques o pugui ser història, per exemple, no? Una altra qüestió, l'establiment de llocs de culte. Depenent de quin sigui el lloc allà on se vulgui obrir un lloc de culte, l'administració se veu en la disjuntiva de i què els han de demanar, quin tipus de llicència d'apertura els han de demanar. Aquí és una altra qüestió. L'enterrament, conforme a les prescripcions religioses. Realment, a Menorca, per exemple, podem dir que a dia d'avui, en els cementiris públics, no hi ha uns espais dedicats per als enterraments específics de la comunitat musulmana. Vull dir que sí que hi ha hagut un grau de maduresa molt gran, efectivament la diversitat és real, però diguem que petits problemes del dia a dia, de com fer efectius aquests drets que estan reconeguts, sí que se segueixen donant. Per tant, jo crec que el gran repte és aquest. Tot i que vos he de dir que precisament l'illa de Menorca és una illa allà on hi ha una quantitat, tant en nombre com també en qualitat de convenis signats entre les administracions públiques i les confessions, que és molt considerable, i crec que és una cosa que s'ha de ressenyar. Diguem, la bona voluntat i la receptivitat per part de l'administració pública d'intentar fer que aquest camí de les confessions religioses i dels ciutadans sigui, diguem, més senzill. Però a vegades la solució no és fàcil de trobar. Per tant, jo crec que aquests serien dels reptes.
2: Com dic, obre moltes preguntes i molt de debat, molta possibilitat de mirar d'apropar-nos al que és aquest llibre i aquesta feina que heu desenvolupat. Recordeu, serà dia 22 d'octubre a partir de les 6:30 a la seu de l'IMET, Diversitat Religiosa a Menorca i els seus reflexos jurídics, tant la conferència com la presentació del llibre. Avui, per raiar-ne, ens ha acompanyat la nostra convidada. Volem agrair que ens hagi acompanyat avui el Hoy por Hoy Menorca, Anna Catalina Pons Estel Togores. Moltes gràcies i bon dia.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
4: Menorca. Llega la gran feria del automóvil de Clicautos. Más de 10.000 coches de todas las marcas, seminuevos, kilómetro cero y de ocasión. Con descuentos de hasta 7.500 euros. Los días 16, 17 y 18 de octubre en el Carrer de Esperó 23 en Mahó. De 10 de la mañana a 8 de la tarde. Ven a la feria del automóvil de Clicautos.
5: Hola, som en Rodo Gené i el proper divendres, dia 16 d'octubre, seré a Surfeoma Unes amb el meu monòleg La teoria dels gilipolles. Un monòleg imprescindible per entendre la conducta humana, perquè vos n'heu adonat de la quantitat de gilipolles que vos trobeu cada dia? I d'alerta, perquè pot ser que algú pensa exactament el mateix de vosaltres. Divendres 16 a les 8:30 a Surfeoma Unes.
7: Entrades a surfeomaunes.com i a taquilla. Unitat Cirurgia i Medicina Estètica a Hospital Joaner de Ciutadella i Clínica Joaner de Mó. Amb el doctor Alessandro Tione, especialista en cirurgia plàstica, estètica i reparadora, formant part de l'única unitat d'estètica a Menorca, on la nostra activitat mèdica està garantida per un entorn hospitalari. Concerti cita prèvia a Clínica Joaner de Mó al 971 35 11 15 o l'Hospital Joaner de Ciutadella al 971 48 15 00. La primera visita informativa és gratuïta.
8: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'en Xoroi. Abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadenxoroi.com.
2: Avui al nostre programa ens volem fer ressò d'un premi en guardó que ha aconseguit Es Bosc. El Centre de Jardineria de Menorquí destaca a nivell nacional. Arribem a continuació amb en Marc. Marc, bon dia.
9: Hola, molt bon dia, Lluís.
2: I felicitats.
9: Moltíssimes gràcies.
2: És concretament el Garden Magazine que a nivell nacional se n'encarrega de cercar un poc els referents. Referents a nivell de centres de jardineria. I el vostre ha aconseguit destacar. Com ha estat això?
9: Bueno, aquest Garden Magazine dona uns premis cada dos anys, que s'entreguen els premis a la fira d'Iberflora, que és la fira més important del nostre sector. S'ha fet ara fa la setmana passada. i allà pues, fan una entrega, diguéssim. Primer anuncien quins són els 3 millors centres de jardineria de cada comunitat, i després hi ha una menció especial a nivell nacional dels 3 millors centres de jardineria i un altre que estem guanyant nosaltres, que és el Garden Revelació. Clar, nosaltres després de 36 anys d'haver obert donen un premi a Revelació i dius, això per què és, no? I és, en realitat és perquè aquests dos darrers anys, des de que es van donar els darrers premis, nosaltres ja hem estat fent canvis, com ja saps, i ja saben els nostres clients, hem fet canvis i hem fet una entrada nova, redistribució, hem anat fent inversions importants, i això pues, a nivell nacional pues, es veu que les coses estan ben fetes, no? I nos han volgut donar pues, aquest premi. Estem molt, molt, molt contents.
12: Clar, això és un estalvi importantíssim també a com s'hi treballa. Perquè des del bosc heu estat fent feina cada vegada cercant un poc la possibilitat d'estar sempre al costat del que són les necessitats, no dic ja només a partir de l'assessorament, no? Sinó de poder realment ser o tenir una gran varietat i oferta perquè la gent pugui trobar fàcilment el que necessita.
9: Sí, sí, sí. Sí. Nosaltres sempre estem en constant evolució. Nosaltres, el nostre pare una vegada ens va dir, escoltau, és qui es vol que ara ja on és, involuntàriament se'n va cap enrere. I hem d'anar sempre pues, cap avant. I això és una fita que nosaltres no es van prendre molt en sèrio i van començar a fer una sèrie de viatges per veure altres centres de jardineria de la península. I bueno, van començar a veure pues, coses que es podien anar canviant, coses que es podien millorar, coses que són tendències que nosaltres no estem aplicant. I a base d'anar aprenent i millorant i cercant sempre el millor per als clients. I, bueno, és més, nosaltres ara, d'aquí 3 setmanes, el meu germà i jo anem a Londres a veure 400 de jardineria d'allà, com tenen muntat el Nadal. Nosaltres ja el tindrem muntat, però agafant idees noves pues, de cada any que ve. I sempre que Menorca no té per què no està amb el darrer de decoració, el darrer de tendències de planta, de jardineria. Li hem de donar a Menorca el que nos mereixem.
12: En essència, moltes vegades dèiem que precisament són aquestes idees que vosaltres poseu que ajuden a fer llar, no? Ara estaves esmentant, per exemple, el Nadal, que ho tenim ben a prop, però bueno, és una qüestió de continuïtat. Durant tot l'any ajudeu a crear que la llar sigui més agradable, la personalitzem un poc més al nostre gust i estem serrant amb elements vius, també, no? Tot el que implica el tema de plantes, jardí o interiors.
9: Sí, sí, sí, així és. Nosaltres, des de que tenim un equip de jardineria i paisatgisme, podem assessorar per decoracions interiors, tu vens aquí, nos expliques, nos mostres, nos fas unes fotos de quin espai vols decorar i nosaltres t'ajudam, no? Nosaltres, una de les màximes que dèiem és, nosaltres podem transformar una casa en el que seria la teva llar, no? El teu hogar. I amb això, venint al bosc, com tinguent una casa sense ànima, pues pot sortir amb una casa decorada des del jardí fins dins de sa casa, i això és una de les coses que més ens agrada de la nostra feina.
12: Doncs avui volíem mirar de felicitar-vos als centres de jardineria al bosc, Maó, Ciutadella, que estan al nostre costat, han estat guardonats com a centre de jardineria revelació a Espanya. Poca broma, la veritat és que és com per celebrar-ho. No sé si heu fet alguna celebració, alguna festa, sí. Un poc.
9: Bueno, el nostre personal va ser el primer de tot, el equip nostre, perquè sense ells això no ho haguéssim aconseguit, no? O sigui, vam fer una baraneta i ara tenim un sopar pendent, van dir que quan tinguéssim el premi pues, no l'enduríem de passeig i farem un sopar, perquè ja et dic, sense el nostre equip humà no haguéssim aconseguit aquest premi. I el bo de tot això és que tenim recorregut i que d'aquí 2 anys hi torna a haver una entrega de premis i que ens encantaria estar entre els 3 millors centres de jardineria de Balears. Seria ja una fita molt, molt, molt, molt top. Sabem que són les nostres limitacions, però després tot estem. Però bueno, seria molt guapo arribar més amunt i seguim fent feina perquè tenim projectes de millora dins el bosc. Seguim donant una volta més a el que ja hem millorat i tenim un objectiu clar, donar un centre de jardineria a l'altura que es mereix Menorca. I estem fent feina per això.
12: Doncs en aquest sentit estarem atents i estarem a prop del bosc per viure-ho i compartir-ho junts. Marc, felicitats, moltes gràcies per atendre'ns avui.
9: Gràcies a tu, com sempre, Lluís. Molt bon dia.
0: Un dels millors productes de Can Nostre està aquests dies a Maó. La Fira del Formatge Maó en Menorca torna a la plaça de s'Esplanada. Tres dies d'activitats gastronòmiques, culturals i lúdiques perquè tothom pugui gaudir del millor camp de Menorca. Producte local, mostra ramadera, tastos i molt més. Cinquena Fira del Formatge Maó en Menorca. Dies 16, 17 i 18 d'octubre a Maó. Organitza Ajuntament de Maó amb la col·laboració del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Protegida del Formatge Maó en Menorca i sa cooperativa del camp.
1: 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero... Y así durante todo el 2026. El Kia EV3 podrá presumir cada día de ser el mejor coche del año, según el diario ABC. ¿Quieres saber por qué? Ven a tu concesionario Kia más cercano y descúbrelo.
6: Kia. Movement that inspires.
1: Ven a Cirasa Autocenter, concesionario oficial Kia en Mahón o visítanos en kia.com.
10: Llega a Balearia la Pet Week y lo celebramos con el primer Pet Talent Balearia. Graba las habilidades de tu mascota con nuestra banda sonora y súbelo a tus redes sociales mencionando a @BaleariaFerry. Participa y gana una escapada ferry más hotel con tu mascota. Tienes hasta el 20 de octubre para participar. Consulta condiciones en balearia.com. Balearia.
11: Country Eye, tu tienda de confianza. De generación en generación, seguimos formando parte de los hogares de Menorca. Si estás pensando en cambiar tu sofá o tu colchón, ven a visitarnos. Calidad, confort y precios que sorprenden cuando vienes. Con asesoramiento cercano para encontrar lo que realmente necesitas. Country Eye, avui y sempre, amb tu.
2: Emergència climàtica, amb Anton Soler.
13: Gràcies, Lluís. Gràcies per la teva introducció. Sí, sí, sí. L'emergència climàtica la tenim aquí damunt i només la bondat ho solucionarà, això. Bé, no fa falta insistir en el tema de la crisi climàtica, perquè tothom ja ho percep. Temperatures cada vegada més elevades, estem a mitjans d'octubre i fa una calor d'estiu, quasi. Ja hem vist quatre tormentes d'aquestes, no?, absolutament torrencials i precipitades, el que tindria que ploure en un any plou en unes hores, provocant grans inundacions. Bueno, ja ho deixem aquí, perquè tothom ja ho sabem, i simplement hem d'intentar fer alguna cosa entre tots o despertar d'aquesta ceguera que tenim en aquest moment. I vull pensar que hi ha molta gent que està despertant en aquests moments, hi ha molta gent que està obrint els ulls, i en aquest programa ja portem 10 anys quasi, cada dimecres hem invitat a molta gent, i avui volia presentar una persona a la qual li tinc molta, molta consideració pel següent motiu. Perquè jo era més o menys hàbil per la ràdio, però havia donat encara molt poques conferències amb el públic presencial, no? Veure la gent allà proper. I ella, estant a Reus, ella, que ens coneixem de fa molts anys, me va oferir. Per què no vols que t'organitzi una conferència a Vilaplana? I ara, per què no en fem una altra a Forja? I una a la mitja de la plaça de Reus, tu. Fins i tot al mig de la plaça de Reus me va organitzar una d'allò que m'ha fet patir jo, perquè ja saben que parlar en públic sempre costa molt. Bueno, ella és una Isabel Salvat, i és una persona a la qual la tinc molt ben considerada. Fins i tot amb la meva germana diem que és una de les persones més intel·ligentes que coneixem. Potser m'he passat ara. No, però ara la invito per diversos motius. Una, ella és de poble, viu en un poble, és escriptora i del que apren en el poble en fa escriptura i ho posa en paraules. I després l'altra cosa que m'agrada molt d'ella és que és horticultora, és a dir, que es dedica a l'hort. Hola, Isabel.
14: Hola, Anton. Gràcies per la presentació.
13: Bueno, m'alegre que t'hagis alegrat.
14: Bueno, i jo també t'he de retornar l'agraïment, eh?
13: Sí,
14: perquè... Home, a mi em vas convertir. La caiguda del cavall, aquella primera xerrada a Vilaplana.
13: Sí.
14: Sí, sí. Deies, heu de pensar cada cosa que feu, quines implicacions té per l'ecologia, per la terra, i fer cas.
13: I així ho has fet cas.
14: I així vaig començar a portar... Tu dius l'hort, eh? Jo tinc un tros, que no sé si a Menorca entenen el que és un tros, igual m'has de traduir. Un tros de... Sí, aquí sí. Parlem així del camp, un tros.
13: Sí, hi ha una paraula menorquina que en aquest moment no em ve, però, bueno, un camp, sí. Mm-hmm. Què mesura, més o menys?
14: Una hectàrea.
13: Una hectàrea.
14: Que la vaig heredar de casa, del pare.
13: I què hi has fet amb ella?
14: Doncs precisament, després de la teva conferència, vaig dir que aquest tros ja no el pot portar més ma germà. Ma germà porta tots els trossos de la família, són quatre germanes, i els porta, evidentment, segons l'agricultura doncs, tradicional. Tradicional vol dir herbicida, tractor... I vaig dir, el portaré jo segons els principis de la permacultura. Que era una miqueta alguna miqueta absurd, perquè la permacultura és molt més gran que i no serveix per portar un tros de terra, ja havia avís, serveix l'agricultura regenerativa, altres tipus d'agricultura, la biològica, però la permacultura no.
13: Aquí en el programa hem parlat amb repetides persones que es dediquen a l'agricultura regenerativa d'una manera molt positiva. Bueno, seria una miqueta el que estàs fent tu, d'un tros que era erm...
14: Totalment. És que, a més, Anton, tu estaves dient fa un moment, no he plogut tant, el meu tros no plou. O sigui, el meu tros està maleït. Tot aquest mes d'agost i aquest mes de setembre, bueno, al setembre, 20 litros. Això és molt poquet, eh? I jo no tinc pou. O sigui, no tinc aquelles aiguades que tenen la gent de família rica i no miro ningú. Jo recullo l'aigua de la pluja. M'he passat tot l'estiu mirant el cel, patint. I
13: ara com és? Explica'l una miqueta.
14: Ara és un jardí.
13: Ara és un jardí, ah, molt bé.
14: Ara és un jardí de avellaners i d'oliveres. I, a més, ara en aquest moment, que hi ha anat aquest matí, està ple de floretes blanques.
13: Mira que bé.
14: Fan una olor de mel preciosa. I és que la terra és molt agraïda, en tot.
13: Deixa'm que faci aquell aforisme zen que diu si vols ser feliç un dia, embriaga't, si vols ser feliç una setmana, un mes, un any, casa't, sempre et pots embriagar i casar més d'una vegada, però si vols ser feliç sempre, festa... jardiner. Dic, t'hi has aconseguit. I realment t'ha donat bona sensació? T'ho passes molt bé?
14: M'ho passo molt bé perquè allí et passa el temps volant.
13: Sí.
14: Bueno, jo que has dit abans, jo he escrit un llibre sobre... Hi ha un capítol que diu... penso que es diu Les eines del tros, les eines, no? I això és permacultura. Les eines, o sigui, parles de tot, la roba, les eines, no? I diu... el tros ha perd la noció del temps... Llavors, quan has de marxar, has de deixar-te una estona per guardar les eines. I també parlo d'una cosa molt bonica del meu poble, que ara tinc ganes de dir-ho, Vilaplana, que allí tenim un rellotge que són les muntanyes. O sigui, quan el sol passa per un lloc, és el forat del migdia, la gitana...
13: Que maco!
14: És molt bonic, i no està escrit enlloc, és que, a més, hi ha tantes coses que saben els pagesos d'allí, que es perden, que m'agrada recollir-les i m'agrada dir-les.
13: I quan sortirà publicat aquest llibre, com que serà
14: ara
13: de nom?
14: Ara estem amb el procés editorial, que és terrible. És molt difícil que te'l vulguin publicar perquè és un llibre il·lustrat. Llavors és un llibre molt car. I nosaltres sabem que no pot ser car. Estem treballant això.
13: Bueno, i serà de nom?
14: Allí, bueno, primer es deia la permacultura innocent.
13: Permacultura innocent?
14: La permacultura.
13: La permacultura, sí.
14: Innocent. Però ha anat canviant de nom. Trossologia, també es diu faves, figues, tisoretes i altres meravelles.
13: Oi, que maco!
14: Sí, bueno, ja em pots ajudar també a buscar el títol.
13: Bueno. Molt bé.
14: I de què va? Gràcies per preguntar-m'ho.
13: De què va?
14: Bueno, va d'això, de les meravelles que et trobes.
13: Molt bé.
14: No, és que vas allà al tros i dius, ai, mira, un cuquet, no? I dius, aquest cuquet el veia de petit, és aquells que els toques i es cargolen. És un mil peus. No són mil peus, tenen menys de mil peus. Però arribes a casa i dius, oi? I aquest bitxo, és bo o dolent, no? Què fa? Si el talles una mica, es regenera, que això ens ho pensàvem de petits, perquè fa mala olor, comences a buscar i cada cosa, o sigui, animal, planta, fruit, tot és meravellós.
13: O sigui, tu t'estàs fascinada per la meravella constantment mentre estàs en el teu d'allò, intentant...
14: Patint també i meravellant-me.
13: Ah, també pateixes per si plou.
14: Home,
13: o si no caigui pedregada.
14: Home, és que també és l'avellaner. Jo tinc molts avellaners, i això és terra d'avellana. El primer any vaig tindre una fanyada a arreplegar les totes. Saps com ho fem, no, això?
13: Sí.
14: Aginollats a terra, una senalla, etc. El segon any vaig fer una senalla. L'any passat, cap. I enguany en tenia algunes i se'm les ha menjat els senglars. O sigui que...
13: Què faràs bueno, amb ells? Persegueixen sortint? Barbegen? Veure, jo els
14: avellaners els mantinc, perquè m'agraden molt. Jo parlo de la bellesa dels avellaners, que és un arbre que tothom menysprea, però és preciós. Mm-hmm. I parlo de les fulles, quan s'assequen, que són com d'or. Com d'or vell.
13: Que maco, que maco. Sí. Escolta una cosa.
14: Espera, deixa'm dir-te això. Que la gent ha de saber que el Camp de Tarragona, el Baix Camp, que era terra d'avellaners, deixarà de ser-ho, ja. Mm. Perquè la gent se'ls està arrencant. Mm. Perquè primer que van barates, i segon que no en tenim. Mm. Fa massa calor. Mm. Fa massa calor l'estiu i fa massa calor l'hivern. Mm. No poden fer la dormició. Mm.
13: També em sap molt greu, perquè jo també vinc dels avellaners. Mm. Jo també m'he criat replegant avellanes. Mm. I la veritat és que em sap molt de greu. Però està canviant el clima, està canviant tot plegat. I tu quin grau de preocupació tens al respecte? No fa falta que em posis un nombre. Només diguem que hem d'estar una miqueta apurats i fer coses tots plegats, no? Perquè coses podem fer, no, encara?
14: I tant que sí.
13: Què podem fer? Què podríem fer?
14: Bueno, això... O sigui, cuidar una miqueta la terra... és, a banda de la satisfacció que en treus, doncs penses que igual contribueixes a que plogui una mica més, a que la terra estigui més sana, perquè saps el canvi que ha fet la meva terra? De ser com aquesta taula, plana així, a ser ara una cosa porosa, que surten floretes, i bueno, el verd dels arbres. Si tu ja ho saps, el que podem fer, si sempre ho dius, doncs menjar menys carn, que per cert jo tinc pastors de confiança, que penso que les pastures també són interessants.
13: Sí, sí. Mm-hmm.
14: O sigui, de proximitat. Molt menjar
13: bé,
14: de proximitat.
13: I ben tractats, que siguin animals ben tractats, sí, i sí, que els hagin sacrificat d'una manera bona.
14: Tenim un pastor allà que les cabres velles no les mata, les deixa que estiguin amb les altres. Mm-hmm. I si una petita, bueno, si una petita doncs no mama, no hi fa res, deixa que es mori. És a dir, no fa intervencions de les normals, mm-hmm, que es fa amb els animals. Mm-hmm. I jo a mi és un ramat tan feliç, i les mm-hmm seves filletes són tan boniques, les nenes, vull dir, mm-hmm, té dues filles que són una meravella. Mm-hmm. I l'altre dia, Anton, clar, jo amb això del tros he anat fent cursos, i he fet molts cursos amb un noi que ens deia: mireu, del que tinc jo plantat al tros, la gent coneix el 15%. La resta també es pot menjar, però la gent no la coneix. I això és molt important, perquè vindran hordes hambrientes, es deia. Mm. Vindran hordes hambrientes i ens ho prendran tot. Mm. Imagina't quin grau de preocupació, aquest pobre noi. Mm. Doncs ha tingut un fill. Mm. I l'altre dia el vaig conèixer, i és... Aquest nen, saps què em va dir? Estava allà aturadet, parat a la paret, i em diu... Diu, què fas? Diu, estic aquí mirant-ho tot, tota l'estona sense parar. Mm. Portava mitja hora mirant-ho tot. I després m'ha dit, quan tu vas arribar, jo tenia vergonya de tu, però després ja no. Mm. 4 anys, Anton. Mm. O sigui, m'ha tornar l'esperança.
13: De tornar l'esperança, de pensar, sí, que hi ha unes criatures que són molt conscients del que estan passant, no?
14: Bueno, no, conscients del que estan passant, no. Persones sanes. És un nen saníssim, és molt un nen amb una connexió amb si mateix.
13: Clar.
14: Que no ho acostumes a veure amb els nens. Mm. Els nens no estan bé. Mm. Mm.
13: Tu penses que és possible que hi hagi l'eclosió d'una nova consciència? Perquè hi ha molta gent que, davant d'aquest desastre que tenim damunt, també hi ha molta gent que estan, no, promovent noves maneres de viure. Hi ha molta gent que torna, sí, que torna als pobles,
14: sí,
13: hi ha molta gent.
14: Sí, al meu poble, sí, és veritat, tens raó. Ha vingut molta gent i és gent maquíssima, uns nens
13: ja
14: maquíssims.
13: Ja ho tens. Inclús hi ha xarxes per internet, mm-hmm, que t'ajuden a trobar lloc al camp. Vull dir que hem de tornar, mm-hmm, al poble. Les ciutats són...
14: Sí, la gent està... A més, la gent... Jo miro les xarxes i escoltes podcast i tal. La gent se mira el melic tota l'estona. I és molt infeliç. Mm-hmm. Només aquest jo...
13: Bueno, però som-hi a crear xarxa, no? Mm-hmm. Jo, una de les coses que em dona més confiança en el futur és tenir amics. Gràcies per la teva amistat, per començar.
14: Sí, és una de les coses que cuidem, no? La terra i els amics.
13: Exacte, els amics...
14: I la gent del poble, que això és molt bonic, viure en un poble,
13: clar,
14: que la gent vas pel carrer, hola, que clar, no sé què, com estàs?
13: I exacte, els dius bon dia, i un somriure, i això dona bon rotllo.
14: Jo no sé si a Menorca ho feu, això de fer petar la xerrada. A Menorca feu petar la xerrada?
13: Sí, clar que també. Hi ha moments per fer tertúlia. tertúlies, la gent fa tertúlia, i a Menorca també la gent canta molt. Uh-huh. Cantem molt, i això també uneix moltíssim. Oi,
14: això ho deia mon pare, diu que abans els trossos, quan plegaven avellanes, sí, un començava una cançó d'un tros i l'altre la contestava.
13: D'un altre tros?
14: I tota la vall s'anava transformant dius, en un ara? Cor, t'ho juro.
13: Què dius? Això ho hem de fer un dia.
14: Ja no hi ha avellanes, en
13: tot. Bueno, però podem muntar
14: la
13: d'allò.
14: Podem tirar-nos quantes a terra i clar.
13: Podem muntar la d'allò. M'explicaves que, en el, com es diu això, que després venen al poble, venen els de fora.
14: Ah, clar.
13: I què passa pels de fora?
14: Pues des de la pandèmia que la gent ve a córrer, no? I la gent veus que corre amb els cascos i dius, ni senten res, ni veuen res. I jo passen per allà el tros i els dic, bon dia. I de vegades te contesten, però moltes vegades no. I jo penso que tant que s'ha urbanitzat el poble, saps? Ara toca ruralitzar una mica la ciutat.
13: Molt bé.
14: I aquest bon dia dels pobles, jo trobo que s'hauria d'instaurar a la ciutat, almenys a l'ascensor, amb una botiga, aquestes coses. No és que...
13: Quan entres en una botiga, di bon dia, clar.
14: I jo m'he fet... Aquí al llibre hi ha un heptàleg de coses que m'agradaria que fes la gent que ve a caminar al poble. Vols que te'ls digui?
13: Va, quan anem de teu, sí, va.
14: Sí, va. Primer, saludar.
13: Saludar,
14: va. Saludar. Segon, aparcar fora del poble.
13: Vale.
14: No cal entrar en un poble
13: si
14: vas a caminar. Perquè has d'entrar fins a l'última casa.
13: Per favor.
14: Perquè, a més, un poble, la definició per mi d'un poble, és un lloc on els nens poden jugar al carrer.
13: Molt bé. Perfecte.
14: I els iaios caminar tranquils, també. Sí. Després, si hi ha una pastisseria, compra pa. Si vas a un bar, fas un cafè. O sigui, has estat disfrutant d'una natura que no és de franc.
13: Clar.
14: Els pagesos...
13: L'han de cuidar.
14: Els pagesos l'estan cuidant. Per tant, deixa alguna cosa ja que n'has pres.
13: Clar.
14: I parlant d'aprendre, hi ha gent que va amb una bosseta a collir cireres, a collir... No, home, no. A ningú li importa que li agafis que t'agafin un fruit, però que et collin amb una bossa. És que... Vull dir, la gent ha d'entendre, això ho diu un amic meu pagès, diu, quan surts de casa teva, tot és d'algú.
13: Clar.
14: Després, si tenen necessitats fer pipí o fer caquí,
13: sí,
14: doncs no passa res, perquè el pipí és molt bon nitrogen.
13: Clar.
14: I la caca és un adob natural, o sigui, no passa res, però que ho tapin.
13: Molt bé.
14: I que no hi deixin papers, i sobretot aquells
13: molt bé.
14: Papers...
13: Molt bé.
14: Saps a quins te vull dir, no?
13: Sí, sí. De...
14: Els que estan impregnats amb olor, sí, que allò no es desfà mai més.
13: Sí.
14: I parlant dels gossets, allà al poble hi ha un dispensari de bossetes,
13: sí,
14: perquè els gossos, si fan caca, els hi posin a la bosseta.
13: Clar.
14: Pues a mi no m'importa trobar una caqueta de gos.
13: En el poble?
14: Però una, no, pel camp.
13: Que pel camp.
14: Però una bosseta, és que les agafen la caca i la deixen allà damunt d'un marge, tu.
13: Ah, amb la bosseta?
14: Amb la bosseta.
13: Ah, no, això no.
14: Per favor.
13: I clar, que la buidin, clar, amb un racó.
14: I després, que no se n'enfotin de la gent del poble, perquè la gent del poble els veu i van vestits estranys, van molt raros, la gent que va córrer. Porten coloranyes i coses, no? Doncs, i després que no diguin que són xafarders, perquè tothom ho és xafarder, ni més ni menys. És a dir, aquests programes que hi ha a la tele de xafarderia,
13: exactament,
14: no crec que se'ls miri només la gent de poble.
13: Exactament.
14: Que no se n'enfotin.
13: Molt bé, bravo, bravo. Moltes gràcies, eh? Molt maco. I a la vegada ens has donat una miqueta... Tu saps que el programa també s'ha anomenat de tant en tant felicitat sostenible. Uh-huh. I també ens dones una via de felicitat. Si cuidem els demés i a la natura, serem feliços, veritat?
14: Uh-huh. Sí, així és.
13: Isabel, moltes gràcies. I Lluís, gràcies una vegada més per aquest programa.
15: El sofà... todavía aguanta. El dormitorio... bueno, tampoco está tan mal. El salón, ya lo cambiaremos. ¿Y si te hacemos un 20% de descuento? ¡Ah! Eso ya es otra cosa. Del 13 al 17 de octubre, en Mobles Ayes, 20% de descuento en producto de exposición y 10% en producto bajo pedido. 5 días, 2 descuentos, muchas excusas. Mobles Ayes, pensad per viure.
16: Fer nets a casa, rentar sa roba, cuidar-te cada dia. Tot compta a final de mes.
17: Per això, a Sant Crispin t'hem preparat una quinzena de grans ofertes en neteja de la llar i higiene personal. Detergents, suavitzants, rentavaixelles, xampús, gels i moltes ofertes més. Ah, i recorda, per cada compra superior a 20 euros, t'endús un val regal de 3 euros. Cooperativa Sant Crispin, el teu supermercat de sempre. En la mirada posada, en la gent d'aquí. En botigues, a l'O i és millor.
18: Este es el anuncio del plan Renove de Hipermueble. Renueva tus muebles viejos porque los tienes viejos y lo sabes. Con hasta 500 euros de descuento, renueva sofá, colchón, pareja... No, pareja no, tampoco hacemos milagros. Lo que sí hacemos y gratis es llevártelo a casa, eso sí. Plan Renove de Hipermueble, ven a vernos en Avenida de la Industria 49 de La Llora.
19: El mejor mueble al mejor precio en Hipermueble.
20: Se acerca la temporada de puentes y eso significa que vienen días de más. Más días para viajar, más escapadas con Balearia, más planes. Reserva ya tu escapada a Península desde 9 euros. Balearia.
21: En Bed sabemos que el descanso es vital para tu bienestar. Aprovechate de nuestros descuentos en colchones, bases, almohadas y ropa de cama. Encuentra tu tienda más cercana en beds.es.
22: Hay sabores que definen una isla. Este verano, la tradición se eleva en la terraza del Balear. Redescubra los clásicos del Café Balear, reinterpretados con maestría por Villa Leblanc, en un entorno exclusivo, del mar a la mesa. Siente la autenticidad de Menorca en cada plato de marisco fresco. Reserve su experiencia en Instagram, @laterrazadelbalear, o en melia.com. La Terraza del Balear, donde la historia se saborea frente al mar.
28: Hoy por hoy Menorca, 95.7.
12: Sempre interessats en explicar-te què pots fer a Menorca perquè no et perdis lo important. Bueno, per important jo crec que una festa que aconsegueix a reunir alguna cosa que mou molt, no una, sinó diverses generacions. Música dels anys 80, 90, amb un bon DJ, és una proposta d'ucarèrica, arribes a nostra illa per presentar-nos a José AM, un dels DJs i locutors de ràdio musical més coneguts i probablement carismàtics del país, especialitzat en música electrònica, dance i en la nostàlgia d'aquests grans himnes dels anys 90, 2000... Bé, ahir es va iniciar a Màxima FM, ara està a Hit FM, el volem saludar. José, bon dia.
23: Hola, què tal? Bon dia.
12: Molt bé, i molt contents de que vinguis a Menorca. Explica'm un poc què és el que estàs preparant.
23: Doncs, bueno, jo estic molt feliç de tornar. Vam estar al mes de març, si no recordo malament, i vam fer sold out. I, bueno, ara sí sonava, es tracta d'una festa que el que intenta, sobretot, és que la gent s'ho passi molt bé amb les cançons que ens han acompanyat durant tota la vida. I al final, la intenció és crear un bon ambient, que la gent s'ho passi molt bé i que durant una estoneta se n'oblidin de la rutina, dels problemes i sobretot que, com ens agrada dir, que encara que ho som, però que se sentin més joves que mai.
12: Així sonava, és com es titula, i és probablement, no sé, d'alguna manera, diguem que la música que escueixes té aquesta capacitat, no?, la de tornar a reunir, i jo deia no només en aquelles persones que ho ballaven en el seu moment quan sortia a les pistes de ball, sinó també generacions que venen al darrere i que probablement valoren aquesta música també com a bona, no?, potent. Què li passa a la indústria de la música que aquells instants, aquelles cançons van marcar tant?
23: Bueno, jo crec que la música d'abans sempre tindrà aquest plus de nostàlgia i que al final, si la compares amb la música que pot estar sonant actualment, doncs és normal que sempre tinguem com... O sigui, que l'escoltem i que la veiem com d'una manera molt més especial, però precisament per això, perquè té aquest punt de nostàlgia, perquè al final les

0: però és com que la gent es teletransporta durant una estona a quan tenia doncs, 18, 20, 16, no sé, no? Es teletransporta a una època de la seva vida on, sobretot, era tot més fàcil per tothom i on no hi havia tanta preocupació, no?
1: Diuen, jo no sé què penses, que la feina de DJ és molt més difícil de lo que sembla. No es tracta de posar-se les cançons que ens agraden i punt, sinó és saber posar-les en el moment que toca, en l'ordre que toca. És a dir, hi ha realment tota una forma de preparar-ho perquè aconsegueixis que hi hagi l'èxit i que després la gent te respongui, és així, no?
0: És que, a veure, al final la feina del DJ per mi no es limita només a l'estona que estàs punxant, que estàs posant música, no? Sinó tot això comença molt abans preparant la sessió i acaba molt després de que acabi l'event, no? Al final, efectivament, com tu has dit i jo opino el mateix, ser DJ no és només mesclar cançons o posar cançons, al final... jo com alguna vegada m'han preguntat què és per tu el més important d'un DJ, sempre dic el mateix, la psicologia del DJ, no? El saber què poso, en quin moment ho poso, d'estar mirant a la gent, perquè al final, quan tu estàs punxant, l'important no passa a la taula de mescles, l'important està passant davant teu, has de ser capaç de mirar pues, si la gent s'ho està passant bé, si aquest és el camí, si has de... Al final, jo, per exemple, mai preparo les meves sessions, perquè no... com reaccionarà el públic en un moment donat i perquè una mateixa cançó en un lloc pot funcionar o en un lloc pot funcionar millor i en un altre pot funcionar pitjor. Llavors, el DJ jo crec que ha de ser capaç de fer aquesta lectura, de llegir la pista i de dir, vale, por aquí vamos bien, por aquí no, ara voy a irme por allí. I jo crec que és la feina difícil que té el DJ.
1: No sé si trobes que d'alguna manera en el que succeeix avui, en l'actualitat, veiem també la força que van tenir aquells anys. Ho dic, per exemple, tornar a veure que hi ha estrelles que en el seu moment van ser estrelles, com Ultranate, i ara torna a estar un poc, torna amb força, diguem, a les pistes. Aquest tipus d'efecte ja ens diu alguna cosa també de la connexió que hi ha entre aquells anys i la música que vol sentir la gent avui?
0: Sí, sí, totalment. Jo crec que és una música que en el seu moment, ja quan van sortir aquestes cançons, van tenir molta força i van tenir molta repercussió, i ara, uns anys més tard, continuen estant presents en els artistes com les cançons i té molt a veure. També penso que hi ha tota una generació, o diverses generacions de persones que ara senten la necessitat de tornar a sortir, de tornar a sentir el que sentien quan, pues això, no? A la dècada dels 90, a principis dels 2000, és gent que potser durant molts anys no ha tingut doncs aquesta oferta o aquesta possibilitat, i ara sobretot amb la força que han agafat les sessions de tarda, que és curiós, perquè abans, antigament, les sessions de tarda eren per la gent molt jove, les sessions light, i la nit pues era pel públic doncs més adult, no? Per entendre's, no? I ara se li ha donat la volta. Ara la gent més jove surt de nit i els que ja tenim uns quants anys sortim de tarda, que és un horari que ens va perfecte perquè al final, sobretot, si tens fills o tens obligacions, sortir de tarda és molt més fàcil per poder muntar-t'ho, per sortir de festa i que a les 12 estiguis al llit. I sobretot perquè l'endemà continues sent persona, tens temps de recuperar-te i pots aprofitar el diumenge, per exemple, no? Al matí, que ara tots... som més fit, ens cuidem molt més i mirem moltes més coses que no és, per descomptat, només pues, sortir de festa, no?
1: Apunteu-vos bé. Dissabte, dia 17, a partir de les 5 de la tarda, les entrades a través de Ucaleri Menorca, no té pèrdua. Serà en el poliesportiu de l'O, que és un indret prou gran perquè la festa sigui grossa, i a partir de les 5 de la tarda cap endavant també tindrem temps i ocasió de xalar i de passar-ho bé. Comentaves abans que hi havia hagut un sold out, que tornes a Menorca després del mes de març, i, de fet, no atures. Això de l'espectacle Així sonava, continues fent-ho rodar per tot arreu, no?
0: Sí, molt content, la veritat. De fet, ara mateix estic a l'aeroport a Madrid, estic a punt d'agafar un vol cap a Alacant, i la veritat és que va molt bé la cosa, cada cop són més ciutats les que es sumen a la gira, i feliç de veure que la gent s'ho passa bé, sobretot, i que cada cop s'assumin doncs més ciutats i més llocs del país.
1: Doncs, José Aime, des de Així sonava, i que esperem per aquest proper dia 17 a l'OM, gràcies per haver-nos atès i molt